0: Pivoni. Sotli. Pivoni.
1: Les mains.
0: Sotli.
1: Et l'art. Sabkar.
0: Voilà. Taimi.
1: Leid. Tsror. Les calmes d'âme.
0: Voilà. Taimi.
1: Helet.
0: Voilà.
1: Et chassé. De la tken. Limitab. Acha. Leud ha de afket de tehud itzada mintzmaya de tehorgom baram
0: frukyati
2: inma sodili.